geht. Skibidi-Bums. Barbada, mi amor, barbada. Che mi dia signa balà. Comi da signa balà. Gobre.